Aquests són els nostres consells. Banyeres en lluentor. Perquè s'esmalt de la banyera recuperi la seva brillantor, tan sols heu de fregar fort amb un poc de gasoil. Després, aclarir amb aigua freda. Funciona de meravella.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui no dona pa, que no mani feines. Vol dir que el treball ha de ser remunerat condignament i viceversa, que a una paga determinada correspon un treball proporcionat.

I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691-82-53-21, 691-82-53-21. Ràdio Murta, la teva...

Aquests són els nostres consells. Les bones mides de l'arròs. Quan no sapigueu calcular la quantitat d'arròs que heu de posar a l'olla, recordeu que sol ser una escudella per persona, o el que és el mateix, 50 grans per persona.

Coneguem els nostres dites i refranys. Amb el pa a ses mans se moriria de fam. Se diu d'una persona molt tímida o inhàbil per guanyar-se sa vida.

0: navaja de Sineu.
1: Som en Joan de Solla.
2: Som de Capí de Sant Sardina.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Sabíeu que a l'any 1768 se varen expulsar en els jesuïtes de Mallorca?
1: Oye, Candy, ha llegado la hora.
2: Ya está.
1: No te preocupes, cariño. Yo estaré aquí.

Aquests són els nostres consells. Mal de cap. Si necessiteu un remei natural per combatre aquest molest mal de cap, proveu aquest consell. Bollir dins una cacerola durant un minut un parell de fulles d'eucaliptus i apliqueu solució resultant pel cap. Vos sentireu millor.

coneguem les nostres dites i refranys. Que se'n vagin els genells, sols que romanguin els dits. Es diu quan es perden coses poc importants mentre es queden les importants.

Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Bartomeu Barceló S.A.

0: Cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz seco mezclado sainz y queregols, así como otros arroces, frit, escalivada, yogurt, col y mes. Avisa antes de venir y tendrás tu mes a punto. Reservas al 971-742-068, 971-74-2068, martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto a Plaza San Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
1: Última hora. ¿Sabías que el estrés, la genética e incluso discutir con tu ex pueden hacerte perder el cabello? No podemos controlar todo esto, pero en Clínica Nadal sí podemos ayudarte a recuperarlo. Cirugía capilar por tan solo 3.300 euros. Clínica Nadal, porque tu cabello merece una segunda oportunidad. Tu ex, no.
2: Aquest dissabte 20 de juny a les 8 del vespre vine a celebrar la gran festa de final de curs de l'associació Gent Gran Ses Torres. Gaudeix de les exhibicions de ioga, gimnàstica, sevillanes, ball de bot i ball en línia i viu una nit especial amb música en directe amb José Herreros. Una vetllada plena d'amistat, cultura, il·lusió al local social Ses Torres, al Coll d'en Rabassa. L'associació Gent Gran Ses Torres, un any més compartint amistat, cultura i il·lusió.
3: Bon dia, som en Joan Miquel Oliver, d'Antònia Font, i som aquí per donar molts anys a Ràdio Murta, que ja n'ha fet 25, i m'ho ha acompanyat amb música i moltes més coses durant tots aquests anys. Així que, molts anys, Ràdio Murta, i que en pugueu fer 25 més. Salut!

Aquests són els nostres consells. Croquetes més gustoses. Si voleu que les croquetes vos quedin més esponjoses i més gustoses, afegiu a la mescla habitual un poc de puré de patata. Veureu que queden de bones.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Són el Tina de Palma.
2: Som en Tomàs de Porto Pi.
3: Soy Toni de la Figuera.
0: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabíeu que Herbert von Karajan va dirigir el concert inaugural de l'Auditorium de Palma a l'any 1969?

Aquests són els nostres consells. Cisternes en bon estat. Un bon recurs perquè la cisterna d'esbany funcioni sempre perfectament consisteix en tirar de dins, setmanalment, un tassó de vinagre, deixant que actuï tota la nit. Així evitareu els depòsits de calç i d'altres residus en el seu interior.

Coneguem les nostres dites i refranys. Per Santa Llucia, minva la nit i creix el dia. El dia 11 de desembre és Santa Llucia.

per Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més.

0: Som Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria de Noguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.

0: molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
0: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una Pime? No ho dubtis. Ets Piment.
2: Molt bon dia, som Maria Pereta i voldria escoltar Ràdio Murta, la cançó de la Carina, En un mundo nuevo. Ah, i mos ve el dia 20 de juny a la gran trobada de Ràdio Murta.

0: Repetimos Galicia, tierra de sabores. Prueba lo mejor de Galicia y el norte de Portugal en un solo viaje. Vamos a Padrón, cuna del apóstol, y a Combarro para sentir la tradición. Cruzamos a Portugal para recorrer Bayona y subir a Santa Tecla con esas vistas brutales al Atlántico. Y ahí mismo disfrutaremos de una excelente mariscada incluida. Subiremos a un catamarán por la ría de Arousa y allí mismo tendremos degustación de mejillones frescos con vino directo del mar a tu mesa. Y como broche final, tendrás tiempo libre en Valença Domiño para compras, para llevarte un recuerdo o ese capricho que llevas buscando. Apúntate a Galicia con OK Travel. Contacto Jacqueline 664-203-674.
1: Aquest dissabte 20 de juny a les 8 del vespre vine a celebrar la gran festa de final de curs de l'associació Gent Gran Ses Torres. Gaudeix de les exhibicions de ioga, gimnàstica, sevillanes, ball de bot i ball en línia i viu una nit especial amb música en directe amb José Herreros. Una vetllada plena d'amistat, cultura, il·lusió al local social Ses Torres, al Coll d'en Rabassa. L'associació Gent Gran Ses Torres, un any més compartint amistat, cultura i il·lusió.
2: Hola, som un Florencio Linca. Jo voldria, per favor, si podria ser per divendres, o si no per dilluns, voldria, per favor, si no podríeu posar la cançó d'en Tomeu Penya, aquesta que diu, com és, ara no m'ho surt, una rosa i un rosari. I després també, si pot ser, agrairia la d'Espinyol o la d'Espinyoleta o alguna cosa així. La dedicaria a tots els bailongos que ens reunim tots els diumenges a les Melones i fins una altra. Moltes gràcies. Si pot ser, per favor, és primera hora.

Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.

0: A que a lo millor hay un lloc on el fot xerra i sa gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a sa taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
1: Restaurante Can Gefat. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gefat. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. 74-26-62. Can Gefat. Som Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, Restaurants Ses Torres y Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.
4: Torna sent a Joana de la Calònia. Moltes gràcies per els angelitos negros. I ara te demanaria muñequita linda per dedicar la meva neta, ¿vale? Que d'aquí un parell de dies farà festa, ¿vale?

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tot a Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
3: Atención Mallorca, Rubio Productions presenta uno de los conciertos más esperados del 2026. Pablo Alborán actuará el 11 de julio en el Velódromo Illes Balears de Palma. Vive en directo la magia, la emoción y la música con sus grandes éxitos en su nueva gira. Entradas ya disponibles en rubioproductions.com. No te quedes sin la tuya.
4: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
5: Buenas tardes, hermano. Som la Maria de Pecra. Te crec per veure si per dilluns a vegades farà una cançó d'en Camilo Sesto. Si te t'agrada, digue tu. Lluís Vinca, i la Margarida de Campanet, Anna Maria Antònia de Salamig, i la Joana de Campos, i la Belciana, Anna Francisco Monai i la seva dona, Anna Verdi Caramell i la seva dona, la Magdalena de Sant Guineu, i la Catalina, la seva germana, Anna Margarida de Dolla d'Oll i en Caldes, i en Bernat i en Abel, des de l'Oro, Anna Maria Mercant, Anna Maria de Massoles Estany, Anna Maria de Mundina, Anna Miquel Cotó i la seva dona, Anna Mateu Bellassa i la seva dona, Anna Simó i Anna Maria, de tots els que criden a Ràdio Murta, i era Joan de l'Estany i la seva dona. I en Amàlia. I a tots els que criden a Ràdio Murta, i a tots els meus fills, i en el net. I n'hi ha tot tot. I això, si hi ha d'haver que les pugui relacionar. I era el meu home especial. Que dimarts serà 15 dies que s'ha de morir. I una ferrada molt forta per tu, i a tu, i a la teva dona, i a nens. I a tots els que criden a Ràdio Murta. Adéu, fins una altra.

Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmé, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarmes Trablisa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i ve inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmestrablisa.es. Trablisa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
3: A Manu y oyentes de Radio Murta. Soy Elena y quería dedicar la canción de La vida es un carnaval de Celia Cruz en especialmente a todos mis compañeros voluntarios de Invencibles, porque sin ellos tampoco sería posible todo lo que estamos consiguiendo con nuestros deportistas Invencibles. Venga, gracias.

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971-24-66-78.
2: Aquest juliol vine a viure les festes de la Coma. Música, dimonis, batucades, rebel·les i la popular nit multicultural ompliran els carrers de festa. A més, si ets artista i vius a Mallorca, participa a la quarta edició de la Nit de l'Art al carrer i mostra el teu talent. Informa't a la web de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà i tens fins al 30 de juny. No t'ho perdis, t'esperam.
3: Muchas gracias por atenderme. Estoy muy contenta de haber encontrado esta emisora. Si puede ser, Pupurrí de Julio Iglesias. Gracias, señor. Muchas gracias.

0: Ana Marta de Campos.
1: Juan, Claudian Rebaza.
2: Som un Miquel de Crestaig, de Sa Pobla.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabíeu que els vitrals del Saló de Plens del Consell Insular de Mallorca són obra de Fausto Morell i estan inspirats en la conquesta de Mallorca?

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
2: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

coneguem les nostres dites i refranys. Festes passades, coques menjades. Vol dir que en haver passat l'ocasió de fer o d'obtenir una cosa, ja no cal pensar-hi més, ja és inútil intentar-ho.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: ¿Has dejado de sonreír como antes? ¿Evitas masticar ciertos alimentos o salir en las fotos? Con más de 15 años de experiencia en rehabilitaciones, Full Arch, el doctor Estanislao Planas ayuda a recuperar dientes fijos, incluso en pacientes con poco hueso y casos complejos. Pide tu valoración sin compromiso. Clínica Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
2: Viniquianello. La montaña es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Viniquianello. Relax, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Olives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Olives, sembrant futur des de 1910.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
3: Aquests són els nostres consells. Abono per les plantes. Si teniu un aquari o una peixera, no tireu l'aigua quan la canvieu. És un abono molt bo, natural i nutritiu per les plantes.

Hola a tots, com va això? Som en Crit Juanico, des de Ciutadans de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients, des de Ràdio Murta. Vinga, us veiem.

coneguem les nostres dites i refranys. El que no agrada als ulls no agrada a la boca. La bona presentació o aparença externa d'una persona o cosa influeix molt en la selecció o en el judici que n'han de formar.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la Table Bow.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

0: Molt bon dia a tots els seguidors de Ràdio Murta.
1: Sóc en Pau Piqué.
0: A tots els amics de Manu Blanco, bon dia a tothom i celebreu

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest by Sfit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest by Sfit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: Els estius, ses berenades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tota una vida compartint moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Uep, jo som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada o una ferrada, el que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, que escolten Ràdio Murta. I demano també. I els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. La maneta hi va, que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

0: Este 3, 4 y 5 de julio prepárate para reír sin parar. Llega al Trui Teatre el nuevo espectáculo de los Morancos, Bota Antonia. Humor, música y toda la chispa de César y Jorge Carabal en un show lleno de sorpresas. Los Morancos, del 3 al 5 de julio. Entradas a la venta en truiteatre.es.
1: Som en Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcon Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.

Hola a tots, com va això? Som en Cris Junico, des de Ciutadella de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que siguin moltíssims més i, com no, escoltant qualcuna de les meves cançons. Salut i besades a tothom.

cites i refranys. Ametler no facis via, que gelarà qualque dia. Han de donar temps i saber esperar el moment oportú.

0: Sono Barbara Riede da Petra.
1: Soy Benita de Parma.
2: Soy Antonio de Santa María.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: ¡Qué fatiga tienes!
1: Y es que los más grandes suenan en Radio Murta. En Rafael és un d'ells. És un dels artistes espanyols que més discs ha venut. I és que és normal, eh? Bones tardes, què tal, com esteu? Avui s'estrena la selecció, eh? Contra Cabo Verde. I jo era el Cabo Blanco. Fins a quines coses, eh? Aquí un servidor, el teu amic Manu Blanco. Molt bones tardes. Què tal, com esteu? Setmaneta que comencem. Vamos, Rafa. Rafael, vull dir.
0: Por el mundo entero.
1: Avui tindrem un especial musical molt xuli. Dimecres no faré programa directe perquè tenim especial Paulina Rubio, 55 anys, i com que jo som un forofo de la xica dorada, pues claro. Avui tindrem a una amiga meva, Alaska, no olvido gara, que ha fet els anys, i més cosetes. Bones tardes, què hem de fer?

0: Així és, Martí Serra i Transports Maraneu són unes de les empreses col·laboradores de la gran trobada de Ràdio Murta, que és aquest dissabte. I atenció, pots comprar avui i demà encara tiquets. Avui i demà, a qualsevol oficina del Com Viajes. Avui i demà. Demà de matí, per exemple, en el bar Sa Curva de Cipòdrom Son Pardo, i a qualsevol oficina del Com Viajes. Avui està oberta, estan obertes fins d'aquí 2 hores, fins a les 7:30. Així que endavant, que no se digui.
1: Anem amb la primera telefonada. Bones tardes.
2: Bones tardes, Manu.
1: Amb qui xerram?
2: Manu, si tinc jo.
1: Qui hem d'escoltar?
2: Vull escoltar per Micromania, per Manu Blanco.
1: Sí, i en Carlos, que són tan gàtim, exacte. I a qui li dediques la cançó?
2: Pues le dediquen al meu germà, que no està molt bé. Després a tu, els teus fions, que li deu agradar aquesta cançó, si és que l'escolten. I a tot Ràdio Murta. I un besito per tots.
1: Gràcies, bones tardes.
2: Gràcies, Manu, bones tardes.
0: Mon anem a veure en Miquel Mas, na Joana i família allà, en el restaurant Can Gafat. Restaurante Can Gafat. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gafat. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. 74-26-62. Can Gafat.

0: El DJ DJ Manu.
1: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Moltes coques bambes que prepara en Joan Fullana per dissabte, sa gran trobada a Ràdio Murta. Recorda, encara ets a temps. Avui fins a les 7:30 està obert, estan obertes totes ses oficines d'Alcon Viajes arreu de Silla. Així que ja ho saps. Molt ben dissabte a Vini Comprat. Anem amb una altra cria. La bona tarda, hola.
2: Hola.
1: Hola, amb aquí xerram.
2: Con Mari de Palma.
1: ¿Qué tenemos que escuchar, Mari?
2: A la letra y orquesta diciendo que rock and roll is king. El rock and roll es el rey.
1: ¿Y a quién se lo dedicamos?
2: En primer lugar a ti y a todo tu equipo de Radio Murta, a Juanjo, a Carlos, de la que son voluntarios de la ONCE y de la Cruz Roja, a los de teleasistencia, a los de servicio de ayuda a domicilio, a los del centro de día de Mes Vida, que acabo de llegar de allí, también a los de el bar Buenos Aires, de aquí de mi barrio, bueno, a los de la ONCE, a los de la Fundación Aldaba, a todo el que le guste y que la disfrutemos juntos.
1: Gracias, buenas tardes, hasta luego.
2: Nos veremos el sábado, ¿eh?
1: Fantástico, ahí nos vemos.
2: Ahí estaremos.
1: Hasta luego, buenas tardes.
2: Presentaré a mi hermano.
1: Ah, muy bien, será un gusto.
2: A Félix, te lo presentaré.
1: Pues estaré encantado de saludarle.
2: Muy bien.
1: Hasta pues luego, buenas tardes. Hasta luego. Encara ets atents, que has de venir, com diu el meu amic Agustín El Casta. Avui i demà encara pots comprar els tiquets. Sí, sí. Som en Manu Blanco i vos espera tots a sa gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar sa teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar sa millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
3: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a sa venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, Restaurants Ses Torres y Vini Comprat.
3: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, sa gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
3: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
4: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski i Compro

0: les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec mezclat sainz i queregots, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068, 971-74-2068, martes y miércoles cerrado, en calle Econom Caldentei junto Plaza San Jordi. Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
1: I de Sant Jordi a Ràdio Murtes a 88.4, una altra cridada. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Anna Maria de Tetres.
1: Què hem d'escoltar, Maria?
2: Un poporri de Manolo Escobar. I te volia demanar una cosa.
1: Sí, endavant, endavant.
2: Divendres, dic que el dia de nou farà un mes que la meva mort mort.
1: Jo ja ho vaig
2: dedicar a un disco. Però l'hauré de dedicar a Adri jo, perquè divendres no teniu programa.
1: Els de matins hi ha programa de la vostra música.
2: Els de matins, sí, i doncs l'hi dedicaré el de matí.
1: Sí, i si no, sobre baixa dijous, crideu també sobre baixa en directe, que problema.
2: El dijous ja de pot, i l'hi vull dedicar a ell.
1: Molt bé, molt bé.
2: Ja, i en aquest et dedico a tu i a tota la teva família, i a Nati de Sant Oliva, i a la Coloma. I en Tomàs Navarro i en Miquel de Portitxol.
1: Molt bé.
2: I en Miquel Cotó i la seva dona, que és de Petra, que és un veïnat meu.
1: Perfecte. I d'hora mateix la posam, d'acord?
2: Molt bé, molt bé.
1: Gràcies, gràcies.
2: I que tu i la teva família.
1: Molt amable. Bones tardes.
2: Adéu,
1: adéu. Adéu, adéu, adéu, adéu.
0: Mon, anem a Ranxo Bonanza. Aquest estiu disfrutarem d'aquella terrassa i aquelles carns que no t'ho imagines. Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, que reviolés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApps 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Bonísimo!

0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbet y Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident. Y de Llucmajor a Radio Murta, se voy tante, voy pon 4. No me han otra criada, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: ¿Amb qui xerram?
1: Amb Miquel, de sempre de Sortitxal, però ara que m'he canviat. Amb en Miquel de Rafal.
0: Molt bé, Miquel. Qui hem d'escoltar?
1: Pues mira, hem d'escoltar d'Ultranate, la cançó Free.
0: I a qui la dediquem?
1: Pues mira, com sempre, a la Maria de Petra, a la Nati de Sant Oliva, a la Inés de les Columnes, i que moltes gràcies per l'interès que tu t'han demanat per allà, que troben rara que no cridàs, i és que estaven en mudances.
0: Molt bé, i de vinga, bona feina i benvingut.
1: Exacte, gràcies, Manu.
0: Gràcies, bones tardes.
1: Per cert, s'enhorabona per el micròfon aquest que has fet, vale?
0: Gràcies, molt amable.
1: A tu. Gràcies. Gràcies, bona tarda.
0: Adéu. Bona nit, Esporles.
2: Esporles, esbrollador. En cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragoles. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Dimecres, de juliol i agost, música en viu en la nostra fantàstica terrassa.

0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada. I de Cala Ratjada, Ràdio Murta. Anem amb una altra cridada. Bones tardes, hola.
1: Hola, bones tardes.
0: Hola, amb qui xerram?
1: Són en Neus de Sa Pobla.
0: Què ens escoltant, Neus?
1: Pues Santi Bono, una estrella fugaz.
0: I a qui ens la dedicamos? Cuéntanos.
1: Pues bueno, a tu i la teva família.
0: Sí.
1: A la Maria de Palma, a l'Anata de Son Oliva, el senyor Tomà Navarro, la senyora Francisca de Menorca, i molt especial, una amiga meva que va caure i avui l'operaven i espero que tot surti bé.
0: Segur que sí, espero que vagi tot bé i que no hagi estat massa greu la cosa.
1: Sí, tot va a la... Bueno.
0: Sí, ja atentes, ja atentes. Gràcies per frenar-te, però atentes perfectament, eh?
1: Gràcies, Manu.
0: Gràcies, adéu, bones tardes. Amor, anem allà on en Josep Palacios.
2: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.

0: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
2: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmé, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
3: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739. Vaig estar amb el meu amic Miquel Tomàs divendres passat i un grup d'amics fantàstics de les benzineres BP. Vull donar les gràcies a Miquel Tomàs, a en Joan Gornals, a en Marco, a en Rafael Mates i a tots els amics amb els que varen disfrutar d'un dinar meravellós, amb bona companyia, amb bona música, de Germans Patuto, Dos Aires, en José Luis i en Fernando. Bé, un dinar extraordinari, un lloc insuperable. Allà a Cala Senau, jut de vora la playa, una passada, una passada. Miquel Tomàs, que és l'amo de la benzinera BP de Las Palmeras, de la Marina de Llucmajor. Anem amb una altra criada.
4: Bones tardes, hola.
5: Bones tardes, hola.
4: Amb qui xerram?
5: Amb la Maria de Palma.
4: Qui hem d'escoltar, Maria?
5: Bueno, escolta, gràcies per la teva mare. I gràcies per la meva mano, eh? I, bueno, jo li dic a la Madonna Maria Lídia de Campanat, en el Neves de la Pobla, la Francisca de Menorca, la Nàtia Sonadia i la Maria Àngels, bona amiga. I per tothom, i tu, Mani, ja ho saps. Moltíssimes gràcies per tot, a les teus nenes, ta mare i la teva dona i a tots. Vale?
4: Gràcies, Maria.
5: I a la Maria Noguera, que vam fer amigueta també, eh?
4: Sí, és una passada, Ana Maria.
5: Ai, sí, sí, sí, ja l'has trobat, per
4: sí,
5: almenys.
4: Sí, sí. I canta, que és una passada.
5: Sí,
4: sí, sí, sí, sí, sí.
5: Bueno, ja, que tingui molt d'èxit, que és el principal. I bueno, i nada, aquí m'he fet un altre amic.
4: Molt bé, això sempre va bé.
5: Bueno, gràcies.
4: Gràcies, gràcies, Maria. I és que Ana Maria Senoguera actuarà dissabte
1: a la trobada de Ràdio Murta. Encara ets atents avui i demà per comprar els teus tiquets. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
6: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Senoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcon con viajes y Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres y Vinicomprat.
6: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
6: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
7: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
8: Hola, soy Tamara y quiero mandar un saludo y un beso enorme a mi amigo Manu Blanco y sobre todo a los oyentes de Radio Murta. Un beso.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Bartomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? Oh, per grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Oh, per grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Oh, per grams. Amb pàrquing gratuït. Oh, per grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: diuen que com es mor un bar. Llegó a Madrid,
1: pot ser,
0: si vamos a bailar. Però si vols que vengui, tendràs que hacer-me un rap.

0: llama Aníbal, de acá de Palma.
1: Som nanita de Coll en Rabassa.
2: Som n'Antònia de Lloreta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

vol donar a conèixer la seva empresa, vol donar a conèixer els seus productes, Ràdio Murta el pot ajudar. Perquè per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Acné juvenil. La lletuga pot ajudar-vos de manera eficaç a combatre l'acné que afecta en els més joves. És tan senzill com bollir unes fulles de lletuga durant 10 minuts amb aigua. Després, deixeu que se refredi i colau. La lletuga és un excel·lent antiinflamatori, així que vos podeu beneficiar aplicant aquest líquid amb un cotó el matí i el vespre.

Hola Manu, hola oients de Radio Murta. Vos vull felicitar a tots per aquest 25 aniversari. Molt content de que poseu aquesta musiqueta que poseu cada dia, alegrau la vida a molta gent i sobretot vos vull enviar una abraçada molt forta a tothom. Que sigui jo 25 anys més, molt d'anys i una abraçada forta a tots.

coneguem les nostres dites i refranys. Uns neixen amb estrella i altres estrellats. Vol dir que uns neixen amb bona sort i altres amb dolenta.

Sabíeu que Neva Duarte de Perón, Evita, va ser obsequiada amb un típic traje mallorquí confeccionat per la secció femenina de Balears?

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo molt especial a tots els amics i oients de Ràdio Murta. Ja vos he dit, som en Anglada. Gràcies a tots sempre per escoltar la bona música aquí a Ràdio Murta.